0: Cher Rob, tout de suite, faisons une place à l'actualité du moment.
1: Des communes du Basquat Nord reconnaissent l'Euskara et l'Occità, mais l'État français les dénonce devant la justice. Bayona et Saro, qui reconnaissent l'Occità, han portat la suspensió de los deliberacius davant la Cort Administrativa d'Apel·lació de Bordeu, Ferriol Massip. El conflicte jurídic de l'estat francès amb qualques comunes del Basquat Nord i Basador, a l'entorn de l'oficialitat de la llengua basca, continua de créixer. El dimecres 30 de setembre, el Consell Municipal d'Endaia votat a l'unanimitat una deliberació que reconeix el basco com a llengua del territori de la comuna, sense emplegar el mot oficial. Ho havien ja fet Ascaín, Bayona, Saro i Ustaritz. Segons France 3, són ja 11 les comunes que fagueren el mateix vot. Segons Sud-Ouest, ne són 14. El prefecte dels Pirineus Atlantics, Simon Fété, ha engatjat de recursos contra que los deliberacius que considero contrarios a l'article 12 de la Constitució francesa, segons el qual el francès és la llengua de la República. Per mig agost, el Tribunal Administratiu de Pau li donat raó i suspendet les deliberacius de Bayona i de Sara, les primeres dues comunes que fagueren el pas. Les dues municipalitats han fet apel·lació i és ara la Cort Administrativa d'Apel·lació de Bordeu que se deurà pronunciar. Lugas compta bé dins el vot de Bayona. El cas de Bayona és particular premo que la deliberació votada a l'unanimitat dels vots exprimits el 23 de juliet reconeix non solament l'Euskara, mas també l'Occità com a llengues del territori i les presentant com a dos compausantos essencials del patrimoni de la vila. Sara, que votat el 12 de juliet, havia adoptat un text força similar. Ves i pas perquè fa por qu'una comuna a lo basco e lo gascun, so diguet lo cosumatge de Bayona, Jean-René Etxegaray, l'11 d'agost passat a l'escasenso de la vista al Tribunal de Pau. L'elegit defend un acció mai simbòlico que normativo que, segons ell, met pas en causa els principis constitucionals. Après la suspensió, li grevet de deve argumentar sur la necessitat de defendre dos llengues que sou en un estat crític. Una formulació ja validada. Euskal Confederazioa, la federació que és a l'origina d'aquelles deliberacions, comprèn pas la decisió dels jutges. Segons un coordenaire, Sebastián Castet, les comunes reprengueren exactament la formulació d'un text que havia ja passat el control de la legalitat. És el cas de la deliberació de la Comunitat d'Aglomeració del Basquat, que reconeix el basco i l'occità com a llengues del territori. Aquel text foguet redigit en concertació amb els servicis de l'Estat i la prefectura hi faguet pas cap d'observació. El prefecte nega tota voluntat de metre en causa el sosté al basco. Explica que el problema és la manera precisa que són redigides les deliberacions que reconeixen oficialment el basco com a llengua del territori i insistir sul fet que el francès deu pas ser més de costat. L'article 75, l'altre argument. Alain Lamassoure, ancien diputat dels Pirineus Atlantics, és el coautor de l'emendament que menet a l'article 12 de la Constitució en 1992. Explica que aquell text era destinat a parar el francès contra l'anglès i no pas a fer obstacle a les llengues dites regionals. Ramento també que l'article 75-1 ha pondut en 2008 dits que aquelles llengues apertenen al patrimoni de França. Per ell, les deliberacions són d'un cos conformes a la Constitució. Cap d'aquelles comunes s'acopa a la confrontació. Ascaín, la cusulesa homatge, Benedicte Luberiaga, assegura que vol pas entrar en conflicte amb l'Estat. Según ello, se faguet un trabajo previo perché la deliberación fuguesse validado pel servicio de la legalidad. A Austerlitz, Lucas Ulmage, Piero Rouget, avertis que si se manté el statu quo, la lengua basca risco de desaparecer en calques generaciones. Lucas Ulmage de Bayuno había ya anunciado que era presto per anar fins al Consell d'Estat si la justicia mantenguesse la suspensión.

fundatu del Carnaval Independent Nizart e cap de Nux Vomica, exploro aici uno intimo e narrativo, uno beno intimo e narrativo all'encop carnavalesco, satirico e umano entre Occità e Frances, tradizione e modernitat. La mar es lo fial de l'album, religo las carrieros de Niso a las autros ribo de Mediterraneo, las memorios a las historios, las lenguas a las musicos. Aquo es lo moment de paraulos desculas, como nabets la costumo din la vostro emissiu Occitano Furoburo. E aqueste mes anan parla entra outres de so que se passo din la classe bilingue del regen Aurelia a l'escolo Suyol de Saint-Céré. Figurasbus qu'aquesto s'es lançado dins un projecte, un pauc magic, mena 22 escolas de 9 a 11 ans a Londres, sus las traços de Harry Potter. L'univers d'Harry Potter servisa ital de fil rouge a uno partido de l'annado. Tutto la classe es decorado ambi d'elements que rappelun l'univers. Un cial en coutu ambi de candelos, d'affichos, de figurinos, de bandieros dels ustals Harry Potter. Gryffondor, Serpentard, Serdaglo, Buffo Buffo. Los escolas son repartits dins un ustal après pa be fach la ceremonia de repartition lo chour de la dintrado e toutes en un raubo de fachilie a la coulou de l'urustal. An tabe recebut un broco magico cadun. Pendent mantus meses, los escolas van prepara aquel viatge a travers de nombrosos activitats pedagogicos a l'entour de l'univers de Rowling, lecturo de Harry Potter, trabal d'escrituro, anglès, art plastico, musico. Mas l'objectiu d'espaço largomen lo simple plaze de visita los llocs emblematics de la saga. Volum fa d'aquel viatge un vertadier projecte de classe permetent als mainatges de descobrir la capitalo, Londres. En juny de 2027 espero una ital partir per una setmana a Londres per visitar de llocs emblematics de la capitalo britannico, l'escasen su tabé de mettre l'anglès en practico din de situacius realos, osco per aquel projecte que tornaren par là din los meses a beni din la vostro emissiu Occitana Furoburo. E podent parlar tabé toujours din paraulos desculas del trabal notadomen de correspondencio via de letros entre los collegias de Saint-Céré et los collegias del Collegi Lagareno a Gramma. Vous prepausit d'escutar de collegias de Seizeno avançats de Saint-Céré, l'enregistrement dato de la fi de l'annado escolaro passado, mas estabe es cameme actual, aqueles escolas bus van presenta uno cronico sus l'escalado e bus van legi un extrach del conte can creat las ideios ecologicos de Gérard din lo cadre del concurs d'escrituro Pierre Braillac.